res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc vella dona el rebost. Witch foc, surt fum del pot al cost. No fa favors al bruixot, més bruixa del llac a Merlin de Camelot. Tocades

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és que em pixi rellis, que això no... Això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja... Això és que em pixi... Que no és pas seriós. Això és que em pixi... Que no és pas seriós.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
2: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar a TL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
0: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària. La Festa Major Petita de Cubelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'agrupació de balls populars que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la 40a trobada de gegants de Cubelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà. I d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26 a partir de les 5 de la tarda. Després la sortida de la cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la 40a trobada de gegants, la regidora Renata Bedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
3: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Cubelles el dia 26 de juliol.
0: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk, una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la festa major gran cap a la petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
3: La comissió de festes havia sol·licitat fer un recuperar la nit de jazz. El que passa és que, això ja en parlarem, però la festa major, com cada any, ve farcida d'actes, des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la festa major més enllà del 16, i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la festa major gran i posar-la a la festa major petita el divendres.
0: En el concert del dissabte a la nit, posterior al Correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: dita com quan tinguem el programa la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
1: I el diumenge al vespre, després de la trobada de gegants, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la Ballada de Sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
0: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de la nostra, del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
1: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: El comerç local també pot fer-se un lloc al món digital. Aquesta és una de les principals conclusions que deixa l'entrevista audiovisual de Ràdio Cubelles amb Toni Peregrina, propietari de l'Anigó i conegut a les xarxes socials com Toni el Quiosquero. L'establiment va obrir a Cubelles l'any 1984, després de que la seva família vingués de Viladecans amb experiència en el sector de la papereria, la llibreria i la premsa. Quatre dècades després, continua mantenint l'essència del comerç de proximitat, però ha sabut adaptar-se als nous hàbits de consum, com per exemple que pràcticament ja no es venen diaris. Així ho explicava el propi Toni Peregrina en aquesta entrevista.
3: Sí, sí, home, des del 84 fins fa uns 15 anys, això era molta feina. I es venia molt. És més, mira, fixa't que fa ja potser 20 anys érem venent diaris aquí a Cubelles, no només jo, n'hi havia 4. I tots treballaven d'això. I avui dia només estic jo, i cada vegada es veig menys. O sigui, és una cosa que ha anat a la baixa.
2: La disminució de la venda de premsa en paper ha obligat al negoci a reinventar-se, potenciar la papereria, la llibreria, els llibres de text, però també obrint una nova línia de negoci a través d'internet. El primer pas va ser la creació d'una botiga online. Poc després, Toni Peregrina va entendre que per arribar als nous clients calia estar present on aquests passen bona part del temps, les xarxes socials. Va ser així com va néixer Toni el Quiosquero, un personatge que amb un to proper i desenfadat presenta novetats, obre sobres de cromos i mostra els productes que arriben a la botiga. El nom li va posar el creador de contingut cubellenc Juanito, el Nito Flamen, que visita habitualment l'establiment per gravar els seus vídeos. L'aposta ha donat resultat. Avui les publicacions acumulen milers de visualitzacions i molts clients esperen els seus vídeos per conèixer les noves col·leccions abans de comprar-les. L'impacte de les xarxes socials ha anat molt més enllà del municipi. Gràcies a la botiga online, l'Anigó envia comandes de qualsevol punt d'Espanya i també ha fet arribar col·leccions a diversos països europeus. Fins i tot hi ha famílies que aprofiten les vacances a Catalunya per passar per Cubelles i visitar la botiga i fer-se una fotografia amb Toni el Quiosquero, després d'haver-lo descobert a través de les xarxes socials. Segons explica Peregrina, aquesta visibilitat es tradueix directament en vendes. Les seves publicacions serveixen perquè els col·leccionistes coneguin quan arriba una nova edició, un àlbum o un producte especial.
3: De venir a comprar els cromos i jo llavors també vaig aprofitar per començar a fer els meus vídeos per ensenyar els productes. I va ser tot una roda i llavors crec que tinc bastant visualització i, bueno, i es va venent.
2: Una part important d'aquest creixement s'explica pel boom de les col·leccions de cromos, especialment les relacionades amb el futbol. Peregrina assegura que la col·lecció oficial del Mundial ha generat una demanda sense precedents, un fenomen que atribueix en gran part a la influència de les xarxes socials, que han despertat l'interès d'una nova generació de col·leccionistes i han recuperat tradicions com els intercanvis de cromos entre els infants. Malgrat l'èxit digital, Toni Peregrina té clar, però, que la prioritat continua sent la botiga física. Reconeix que compaginar l'atenció als clients, la preparació de comandes, la gravació i l'edició dels vídeos suposa moltes hores de feina, però assegura que no vol perdre el tracte personal que sempre

0: precaracteritzat la papereria Anigó. A més dels cromos, el negoci continua oferint serveis consolidats com la gestió dels llibres de text per als nous cursos escolars i manté una aposta decidida per a autors locals, reservant un espai específic a la llibreria d'escriptors de Cubelles i col·laborant en les presentacions que s'organitzen al municipi. L'experiència de Toni el Quiosquero demostra que la transformació digital no està renyida amb el comerç de proximitat. Al contrari, les xarxes socials s'han convertit en una nova finestra per donar a conèixer un negoci de tota la vida, atreure nous clients i continuar escrivint la història d'un establiment que, més de 40 anys després d'obrir les seves portes, continua evolucionant sense perdre la seva identitat. L'entrevista completa amb Toni Pregrina o Toni el Quiosquero es pot veure al canal de YouTube de Ràdio Cubelles i escoltar en format podcast a radiocubelles.cat.
1: L'Ajuntament ha anunciat que muntarà una pantalla per veure la final del Mundial en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. Aquest diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel és on es podrà veure el partit entre les seleccions masculines de la Federació Espanyola de Futbol i la selecció argentina. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú, després de la victòria de la selecció masculina de la Federació Espanyola de Futbol contra la francesa aquest dimarts a la nit a les semifinals del Mundial, ha decidit organitzar una pantalla gegant per veure el partit de la final. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimecres, cap a les 7 de la tarda, mitjançant les xarxes socials, i ha concretat que l'enfrontament entre la selecció espanyola i l'argentina es podrà veure gratuïtament a Cubelles diumenge al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel. L'obertura de portes serà a les 8 del vespre i hi haurà també un servei de bar en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. El govern local aposta per los 40 Summer Life per dinamitzar la zona de les Salines, atraure visitants dels municipis propers i al mateix temps ampliar l'oferta cultural de Cubelles. Recordem que el 28 de juliol actuaran a Cubelles Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o el grup català Siderland, entre d'altres artistes. L'Ajuntament, doncs, torna a col·laborar aquest 2026 en la gira Summer Life que organitzen Los 40 i que tindrà dues parades a Catalunya. Una serà la d'aquí a Cubelles i una altra a Salou. Segons els representants del govern local, Núria Planes, regidora de Dinamització, i Pau Rodríguez, regidor de Joventut, l'experiència de l'any passat els va semblar positiva i per això han decidit repetir-la. Ho consideren una aposta per atraure visitants dels municipis veïns i per dinamitzar econòmicament la zona del Passeig de la Marina, més o menys pròxima al concert, i que aquest any està especialment afectada per les obres d'Endesa. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
2: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
1: El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, a més, creu que és un concert que amplia l'oferta musical dirigida a un públic de totes les edats, però sobretot als joves.
3: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
1: Los 40, l'emissora musical del grupo Prisa, ha confirmat que pujaran a l'escenari de Cubelles el dia 28 de juliol els artistes Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderland, Marcos, Lau Givert i Seaxe. L'acte també comptarà amb el DJ set de David Álvarez. Noemí Gómez, la responsable d'esdeveniments dels 40 al Penedès Garraf, ha confirmat que la gira ve acompanyada d'un equip tècnic de llum i de so que ha de permetre gaudir perfectament d'aquest espectacle.
4: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
1: La cita amb Los 40 serà el dimarts 28 de juliol a partir de les 10 de la nit al Parc del Prat. L'any passat, aquest concert a Cubelles va arribar a reunir 3.500 persones, segons els organitzadors. Narcís Pineda serà candidat a l'alcaldia de Cubelles per quarta vegada consecutiva. Cubelles en Comú l'ha escollit aquest cap de setmana passat com a cap de llista per les eleccions municipals del 2027. La decisió l'ha pres una assemblea celebrada aquest diumenge al Casal d'Avis Municipal amb les persones inscrites als comuns a Cubelles. El mateix Narcís Pineda ha anunciat la decisió com a cap de llista el 2027 amb unes declaracions que han penjat a les xarxes socials del partit.
5: Hem celebrat l'assemblea per decidir el nou candidat a les eleccions municipals del 2027. Hem fet un procés des de Cubelles en Comú de primàries i jo, Narcís Pineda, he tornat a presentar candidatura per ser el candidat a les properes eleccions municipals. Els meus companys han refrendat amb la seva votació que jo torni a ser candidat al 2027, el qual ho vull comunicar a la ciutadania de Cubelles perquè ara començarem ja en rondes i començarem a buscar informació per poder fer el nostre programa electoral de cara a la millora del nostre poble, de Cubelles, que és un programa que ha de ser d'ara i de futur per la nostra població.
1: A la reunió d'aquest cap de setmana hi ha participat Claudio Carmona Vargas, membre de la Direcció Executiva Nacional i responsable de l'àrea de municipalisme de Catalunya en Comú, qui també s'ha expressat així en un vídeo a les xarxes socials del partit.
6: Des de Catalunya en Comú celebrem l'elecció del Narcís Pineda com a pròxim candidat a les eleccions municipals aquí a Cubelles. Hem seguit de prop el procés d'elecció del candidat, aprovat per l'Assemblea avui dissabte, i hem de celebrar aquesta elecció perquè el Narcís és molt bona opció per donar confiança i seguretat als electors d'esquerres, progressistes, preocupats per la millora de Cubelles i per, sobretot, protegir la convivència i la cohesió social en aquest municipi. Per tant, molta força als companys i companyes de Cubelles, molt encerts i felicitats per l'elecció d'aquest excel·lent candidat.
1: La trajectòria política amb representació a l'Ajuntament de Narcís Pineda i Oliva va començar la legislatura 2007-2011, quan va entrar com a regidor del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, que aleshores formava part de l'oposició. L'any 2011, la candidatura del seu partit, encapçalada per Mònica Miquel, va guanyar les eleccions i va formar govern amb diferents pactes fins al 2015. En les eleccions del 2015, Pineda va passar a ser el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds i va obtenir representació. Després del procés de transformació de tot aquest espai polític i ja sota la denominació de Cubelles en Comú, Narcís Pineda va repetir com a alcaldable en les eleccions del 2019 i també les del 2023, obtenint representació també en totes dues ocasions. Així doncs, després de la decisió d'aquest cap de setmana, serà la quarta vegada consecutiva que en Narcís Pineda es presenta com a candidat a l'alcaldia de Cubelles.
0: La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada a la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més. En aquest cas, han marcat doncs per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar dos desplaçaments curts de temporada i, a més, doncs, rivals i derbis de proximitat. També hi haurà equips del Camp de Tarragona, com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau, i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. Algun provisional d'aquesta segona catalana, doncs, queda format per aquests equips i li hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu i Manol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres.
7: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
9: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: Ja s'acosta la Festa Major Petita, que de fet ja ha fet públic el programa d'actes i el cartell d'aquesta edició 2026 i que, a més, també té oberta ja l'acte inicial, que és l'exposició relacionada amb la Festa Major Petita, que és la dels 30 anys de l'Agrupació de Balls Populars, que es va inaugurar el divendres 10 de juliol passat. Per parlar de la Festa Major Petita, tenim a nosaltres als estudis a Renata Bedós, regidora de Cultura. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres sempre.
1: I bé, això ja s'ha fet l'acte inaugural d'aquesta exposició, que és la que obre una mica la programació de la Festa Major Petita, que recordem que serà l'últim cap de setmana de juliol, però en tot cas doncs sí que s'ha fet, no?, aquesta primera activitat i la gent ja pot anar a veure aquesta exposició. Com va anar la inauguració també, doncs què podrà veure la gent en aquesta exposició?
2: Doncs l'exposició està oberta des del dia 4, però per diferents motius d'agenda la vam inaugurar el passat divendres dia 10. La veritat és que va ser una inauguració molt, molt entranyable i jo recomano a tothom que passi a veure-la. A part de que tenim allà exposat l'imaginari popular, com puguem, perquè justament demà hi ha ple i doncs hem hagut d'apartar una part de l'imaginari, però està tot allà, està a la mateixa sala. Doncs també podem veure el que és tota la història d'aquests 30 anys de l'Agrupació Balls Populars, tot i que previ a aquesta constitució de l'Agrupació Balls Populars ja hi havien hagut algunes també alguns balls de Festa Major, i és molt bonic també veure les fotos perquè podem veure persones que continuen vinculades a la grupa, i que era molt bonic doncs veure persones, fins i tot nens que en els primers anys doncs eren nens de les colles infantils i avui són adults que estan també a les colles grans, i també que ara mateix doncs els seus fills també formen part de l'Agrupació Balls Populars, i també, com malauradament també passa, doncs hi ha persones que ja no hi són i que també les veiem i les recordem vinculades a la festa. Per tant, és una exposició que és una exposició també molt entranyable i molt bonica, i així va ser la inauguració. La veritat és que va ser una inauguració molt bonica.
1: Bé, es va fundar el 1996 l'Agrupació de Balls Populars. Cultura popular sí que n'hi havia hagut ja prèviament a Cubelles, única organitzada
2: amb una agrupació.
1: No va ser fins al 96.
2: Efectivament.
1: Ho comento també perquè els protagonistes no habituals de la Festa Major Petita són els gegants. Els gegants de Cubelles.
2: Ja hi eren.
1: Exacte, hi eren abans que l'agrupació, ara forma part de l'agrupació, però vaja, hi sumen 40, no? Aquesta vegada, 40 trobades de gegants.
2: Sí, aquest any el que fem és es commemora el 40 aniversari de les trobades gegants de Cubelles, que també sempre és una trobada molt, molt entranyable, perquè és, la veritat és que als nens els hi encanten veure els gegants, i tenim l'oportunitat no només de veure els gegants de Cubelles, que com són molt estimats, sinó que a més veiem molts gegants de molts tipus. I aquest any l'Agrupació Balls Populars, que són els que tiren endavant les cercaviles tant de la Festa Major Petita com de la Gran, a la colla de geganters es van proposar convidar que hi haguessin un total de 40 colles castelleres pel 40è aniversari.
1: Geganteres,
2: sí. I així es farà, hi haurà 40 colles, i això ha suposat un esforç organitzatiu molt considerable per part tant de la colla de gegants com de l'Agrupació Balls Populars, i aprofito també l'espai que m'oferiu per demanar que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles castelleres a Cubelles el dia 26 de juliol.
1: A més, això ha implicat també canvis en el recorregut habitual, no? La trobada habitualment es feia doncs, part de sota de la carretera, no? Sí. La plaça dels pobles d'Espanya, i ara es farà la Rambla de Pau Casals, no? És un dels canvis principals també en un dels actes més habituals de la festa petita.
2: Sí, que a més pot semblar un canvi menor, no? Doncs mira, simplement s'han canviat el que ha recorregut. És de les coses que més s'ha costat de decidir, perquè normalment el punt crític en aquest recorregut habitual i tradicional era el creuament de la carretera. Clar, tancar la carretera perquè passin 15-20 colles, doncs ja era, suposava un esforç considerable i era un esforç organitzatiu considerable, però clar, 40 colles era inviable, tallar la carretera per aquestes 40 colles. Per tant, vam haver de plantejar si ho fèiem tot a una banda de la carretera o una altra. Hi havia la possibilitat de fer-ho a altres llocs, però parlant sobretot amb la colla de geganters, que crec que són els que també tenen més potestat de decisió, perquè al final és la seva festa i són ells qui organitzen, doncs ens va agradar seguir una mica el model que seguim amb el carnaval, és a dir, fer com una exposició, una plantada de la cercavila que estarà a la Rambla Pau Casals, i allà estaran exposats tots els gegants, totes les colles geganteres que vinguin, i a partir d'aquí hi haurà una sortida, i l'únic espai on hi caben 40 colles a la vegada que puguin ballar, doncs és la plaça del Mercat, i això és el que farem, tot un recorregut baixant des de la Rambla Pau Casals. Hi haurà la baixada del Passeig Vilanova, que esperem que vagi bé, perquè no serà fàcil fer una baixada de gegants en aquell punt, però les colles s'hi van veure en cor, tant la colla de Cubelles com la resta de colles, i després hi haurà aquesta ballada conjunta a la plaça del Mercat, i després tot el recorregut de totes les colles, doncs hi haurà l'habitual sopar de germanor per acabar, doncs, com acabem cada any, amb les habaneres i el ron cremat, i d'aquesta manera acabaríem el cap de setmana d'actes de la Festa Major Petita. Recordem que des de fa uns anys, en aquesta legislatura, el que hem fet és no només fer la celebració de la Festa Major Petita durant el cap de setmana de la Festa Major Petita, sinó que també fem actes pel dia del patró, dels Sants Patrons, que és el 30 de juliol, i aquest any també per fem un parell d'actes el dia 29, però en principi els actes són tant a l'exposició, que es farà durant tot aquell mes, fem també actes el dia 24, i després el 25 i el 26, que és el cap dissabte i diumenge, que és el que tradicionalment es feien, per passar a fer un acte puntual el 29 de juliol i passar el dijous 30, que és el dia del Sant, que fa uns anys que hem recuperat, el que és sobretot la ballada de sardanes, que era una petició que ens feien.
1: Sí que això, no? El gruix d'actes seran aquell cap de setmana, no? 25-26, també 24, hem vist que hi haurà un concert, no?
2: Sí, perquè la comissió de festes havia sol·licitat recuperar la nit de jazz. El que passa és que, això ja en parlarem, però la Festa Major, com cada any, ve farcida d'actes, des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la Festa Major més enllà del 16, i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la Festa Major gran i posar-la a la Festa Major petita el divendres anterior al cap de setmana d'actes centrals.
1: Per tant, doncs, un divendres a la nit, els concerts seran a la passada del Mercat, tots, també els del dissabte després del correfoc?
2: Sí, perquè el que farem serà centralitzar-ho tot a la plaça del Mercat. El fet de que la ballada conjunta de les colles de geganteres només ens hi caben a la plaça del Mercat, el que hem fet és centralitzar-ho tot també per intentar fer una facilitar l'organització dels esdeveniments. On es centralitzarà tot serà a la plaça del Mercat. Sí que hem intentat que el recorregut tant del correfoc com de la trobada de gegants en algun moment passi per la plaça de la Vila, perquè també ens feia gràcia, no?, que hi hagués aquesta vessant institucional, perquè nosaltres creiem que la plaça de la Vila, que hi hagi el balcó i que hi hagi l'alcaldia, que hi hagi la regidoria, també és com una mostra de respecte cap a les cercaviles. Creiem que també hem de ser i hem de mostrar aquest respecte, i per tant passaran, en el cas del correfoc s'inicia a la plaça de la Vila, en el cas del recorregut de la trobada de gegants passa per la plaça de la Vila i per acabar a la plaça del Mercat. I sí, els actes tant del 24, del 25 i del 26 es centralitzen a la plaça del Mercat. Sí que el 29 i el 30, com ja vam fer l'any passat, des de fa un parell d'anys, els vam començar a fer, sí que hi ha la missa pel matí, però per la tarda els actes el fem al Passeig Marítim, a la plaça que hi ha darrere l'oficina de turisme, que és aquella plaça que es va crear amb les obres del Passeig Marítim i que la veritat és que és un lloc que ens funciona molt bé. Sí. Allà ens funciona molt bé, la gent li ve de gust baixar i hi ha també negocis d'hostaleria allà i vam començar a fer-ho allà i de moment doncs continuarem fent allà un espai que també s'utilitza en alguns moments per la festa major, per la festa major gran. Mm.
1: Sí que encara queden dies, però bé, sí que hem vist doncs, que hi ha hagut altres ajuntaments, no?, que malauradament doncs, pel risc d'incendis els correfocs els han hagut d'anar suspenent. Sí que fins al 25 de juliol encara ens queda molt, però m'imagino que fins a l'últim moment caldrà estar pendents també de si aquest risc és elevat, no? O no per acabar de prendre aquesta decisió.
2: Sí, el que passa és que parlant amb l'agrupació Vés Populars, fins i tot havíem pensat algun any, el que vam fer va ser canviar-ho per la Setmana Cultural, i justament aquella Setmana Cultural també hi va haver risc d'incendi, no? Malauradament doncs estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles als possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la Festa Major Petita com quan tinguem el programa a la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem, però en principi organitzarem d'aquesta manera. Jo la veritat és que des que soc regidora pràcticament no he organitzat cap acte sense una previsió de pluges o de vent o de que sigui, però de moment ho tenim tot organitzat així i si s'ha de canviar doncs es canviarà. Mm.
1: I pel que fa a l'espai de la plaça al mercat, doncs d'aquesta manera quedarà tot centralitzat. També doncs la festa major petita s'ha anat fent gran, no? Sí. Una mica els últims anys, sí. I també potser necessita més espai perquè sí que hem vist com potser doncs des de la pandèmia cap aquí tots els actes cada vegada reuneixen més gent, no? Sí. O més públic en comparació doncs amb anys enrere.
2: Sí, és una cosa que jo estat veient també en aquesta legislatura. La veritat és que els actes cada cop tenim més gent i cada cop hi ha més ganes de fer actes. I la veritat és que quan fem un acte nou, no, doncs tenen èxit i funcionen. Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de del nostre país, i per tant l'hem de recuperar. I sí, és veritat, igual que amb la Festa Major Gran, no? Ens plantegem, clar, quan les primeres diades castelleres dels castellers del Foix per la Festa Major Gran es feien a la plaça de la Vila, doncs no tenen la mateixa resposta que quan es fan al Passeig Marítim. I, per tant, ja en els últims anys hem fet la Diada Castellera al Passeig Marítim i, clar, veus que això funciona i costa molt treure-ho. I cada any, quan fem la comissió de festes, sempre hi ha propostes noves, més que no pas de treure-ho. I la veritat és que, si tot i així, ja ens va passar la Setmana Cultural, que si recordes l'any passat vam fer una Setmana Cultural que no era una Setmana Cultural, allò eren dos mesos d'actes, i vam dir no, ens hem de tancar. I per això deia, també t'explicava allò del jazz, perquè també ens va passar el mateix. La Festa Major Gran, hi havia tantes propostes que podríem haver allargat la Festa Major fins a finals d'agost, però això no és lògic. Vull dir que el tradicional és acabar el dia 16 i centralitzar-ho pràcticament des de l'assaig de l'agrupació Vés Populars fins al dia 16. I a partir d'aquí ens haurem de centrar, perquè tampoc no podem fer unes festes majors de tot l'estiu, ja ens agradaria, però no és possible. També hi ha un altre tema que també ens costa molt, que és amb el descans dels veïns. I això que intentem fer, si agafes tant el programa tant de la Festa Major Petita com de la Gran, ja intentem no centralitzar-ho tot en el mateix espai. Però, clar, és inevitable que sempre fas alguna activitat en algun espai on hi ha queixes de veïns, és que no hi ha més.
1: Clar, coincidint amb dates, però fora de programa, també recordem que el dimarts 28 de juliol era previst aquell concert, no?, al Parc del
2: sí.
1: Prat de los 40
2: Principales, sí.
1: S'ha optat per no incloure'l, entenc, a la Festa Major Petita, perquè són propostes, diguéssim.
2: Sí, no, a l'hora de fer el programa a la Festa Major, el que vam valorar és que la Festa Major Petita era és un esdeveniment que s'organitza des de la Regidoria de Cultura, i I aquest concert està organitzat des de la Regidoria de Joventut i la de Promoció Econòmica. Clar, és que no podem encabir en un programa que ja ens va passar, insisteixo, amb el que ens va passar amb la Setmana Cultural de l'any passat, no? Si posem tots els actes que hi ha en Cubelles aquells dies, doncs és que no acabaríem el programa. Llavors, per exemple, a la Festa Major Gran sí que hi ha algun esdeveniment esportiu que sí que s'incorpora, però perquè tradicionalment són tornejos que es fan en commemoració amb la Festa Major Gran, però no podem encabir tots els actes. Jo crec que la data és casual, no és perquè s'hagi decidit posar la Festa Major Petita, sinó perquè pel recorregut de tots els concerts dels 40 coincideix amb aquesta data i és la data que l'os 40 que la Cadena SER ha proposat. És cert que cau al mig de la Festa Major Petita, però no és un acte propi de la Regidoria de Cultura. Per tant, doncs, creiem que funcionarà molt bé, que hi haurà molta gent, però no és un acte que s'organitzi des de la Regidoria de Cultura i aquest és el motiu pel qual no s'hagi inclòs en el programa.
1: Molt bé, la música però també estarà present,
2: sí,
1: dins de la programació. Hem anat
2: sí, ens agrada molt la música i per tant, doncs, tant des del divendres que hi haurà aquest concert de jazz el divendres fins al tradicional concert que es fa després del correfoc, on hi haurà dos grups i hi ha un grup i després hi ha un tancament de festa. Després el diumenge 26 també hi ha les sabaneres i també hi haurà el dijous 30 que hi haurà les sardanes. Per tant, sí, hi haurà música pràcticament tots els dies, igual que passa amb la setmana amb la Festa Major Gran, que també hi ha moltes propostes musicals.
1: Doncs no sé si vol afegir res més, perquè si no anirem acomiadant avui l'entrevista amb una mica de música, no? per anar posant ja la
2: sí,
1: gent que es
2: doncs,
1: vagi posant
2: sí,
1: a to.
2: Convidar tothom que participi en tots aquests actes que amb tot l'estima ha fet la Regidoria de Cultura i que s'estigui amatent amb les xarxes socials de l'Ajuntament per si hi ha algun canvi.
1: Moltíssimes gràcies. Doncs marxem amb una de les cançons de l'actuació que tindrem el dissabte, el predicador J.J. Bolton, i amb aquesta versió Ritme d'escada, que segur que us sona, que és una cançó doncs, molt i molt popular. Gràcies, Renata Bedos,
2: gràcies,
1: que vagi bé.
2: Gràcies, bon dia.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Un any més, aquest proper cap de setmana, el Club Patinatge Artístic Cubelles té a punt un dels seus espectacles, els festivals que ens té acostumats, doncs, que tothom es queda amb la boca oberta. Aquest any serà aquest proper dissabte i per parlar tenim a l'altra banda del fil telefònic a la seva presidenta, Alexandra. Alexandra, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bé, doncs una vegada més, aquest any esperem sí que no hi hagi cap canvi d'última hora ni complicacions, com l'any passat, que recordem, doncs us va tocar el cap de setmana de la riuada i això ho va complicar una mica, però aquest any en principi això sembla que no haurem de patir i per tant podrem viure un dels vostres espectacles. No sé què és el que teniu preparat aquest cop.
2: Bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i endinsarem a dintre d'un bosc encantat.
1: Un bosc encantat. En aquests espectacles vosaltres hi jugueu molt amb la llum, la il·luminació, la música, evidentment, no? I després, clar, evidentment, les coreografies de les patinadores. Les idees no se us acaben mai, pel que veig.
2: No, sempre n'hi ha de sobres i tenim que escollir.
1: A veure, explica'ns, quantes patinadores hi prendran part? Com està pensat aquest espectacle?
2: A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Entenc que des del club el club fa el seu espectacle i els convidats, doncs, les seves coreografies que no estan dins de l'espectacle que heu pensat vosaltres.
2: No són vinculades, és a dir, sempre pot haver-hi alguna casualitat, com va passar l'any passat, però ells tenen els seus balls muntats i nosaltres els convidem perquè ens ensenyin el que ells fan dintre del seu club, que molts cops són els mateixos balls que ells munten pels seus festivals.
1: Mm-hmm. Va aprofitant una mica les seves coreografies, no?, i les tornen a repetir fora. El que això no és una competició.
2: No.
1: Aquí no hi ha jutges, no hi ha ningú que digui si ho fan millor uns que uns altres, sinó que és bàsicament un espectacle.
2: Bueno, tenen molts jutges, és a dir, tot el públic jutja en si,
1: això sí,
2: si ho fan bé o ho fan malament.
1: Sí, sí. A més, com sempre, les grades obertes, no?, per qui vulgui anar a veure-ho.
2: Correcte, és totalment gratuït, apte per tots els públics, ja que nosaltres tenim patinadores que van des dels 4 anys fins als 17.
1: Ostres.
2: Encara que pot haver-hi alguna que una altra sorpresa.
1: Sorpreses, ojo. Horaris, a quina hora comença? Perquè les últimes edicions ja les fèieu cap al vespre per aprofitar, doncs, això que dèiem de les llums.
2: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
1: També.
2: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
1: Molt bé. Vol dir que a partir de les 8:30 hi hauran coses ja? Ja passaran coses?
2: Exacte, ja que la gent ens estem trobant que venen per agafar bons llocs i fan cua, doncs els animem una mica per la part de fora del pavelló.
1: Molt bé, molt bé. Aquest festival és una mica el... Clar, és que vosaltres aneu per anys naturals, em sembla, no? Les vostres competicions i això van per anys naturals o feu temporada
2: no,
1: com...
2: No, van per temporada, igual
1: temporada.
2: Que al col·legi.
1: Vale, per tant, tanqueu temporada, no? Ara això serveix una mica per fins aquí, diguéssim, no?
2: Exacte. Tanquem temporada, no entrenaments, perquè som un dels pocs esports que entrena fins a finals de juliol, però això serveix una mica de tancament de temporada.
1: Fins a finals de juliol. Descanseu a l'agost, entenc?
2: Sí.
1: I al setembre som-hi?
2: És l'únic que descansem, és l'únic.
1: Un mes de vacances, bueno, està bé, no està malament.
2: Exacte, perquè la resta de l'any no parem.
1: Ni
2: per vacances de Nadal ni per Setmana Santa.
1: A més, vosaltres teniu aquestes competicions que, per una banda, doncs, feu l'escola, no? Una competició més tècnica, que van passant nivells les patinadores. Després teniu els festivals on doncs, també hi ha competicions, que competiu amb les vostres coreografies, i després també teniu aquests festivals de lluïment. Per tant, clar, heu d'anar combinant coses, no?
2: Sí, exacte. Nosaltres només fem individual, en aquest cas, a nivell competició. Sí que el que és el festival, els balls del nostre festival, durant aquesta temporada els hem portat a alguns altres clubs que també ens conviden, llavors els aprofitem durant la resta de l'any. Però en si només competim a nivell individual.
1: Mm-hmm. Que això és durant la temporada, no?, que aneu fent aquests... Que em surt exàmens, però no sé si són exàmens. No són exàmens,
2: no, no són
1: exàmens. Competicions, no?
2: Són, li diuen opens.
1: Això. I llavors, si superen, no?, les patinadores o els patinadors van pujant de categoria.
2: No funciona. Això sí que el que tu estàs dient, Marc, és sí. De fa uns anys.
1: Ah.
2: A dia d'avui, des de la pandèmia, va canviar tot una mica i va en funció d'un rànquing. És a dir, les nenes tenen que competir durant la temporada mínima 3 opens, uh-huh. 3 competicions, de les quals després fan una mitja, ho posen en aquest rànquing, que és a nivell de tota Catalunya, i fan dels 18 primers, després fan una competició, del qual hem tingut la sort aquest any de tindre alguna patinadora, i després es fa el Trofeu Catalunya, que també hem participat i hem tingut una nena que ens ha quedat sisena de Catalunya.
1: Molt bé, no? O sigui, classificada primer entre les 18 primeres i després sisena. Està molt bé, està molt bé. En quina categoria, això?
2: Era una categoria cadet de primer any en nivell 3.
1: Cadet de primer any. Això vol dir que 14?
2: Sí, aproximadament.
1: Més o menys, no?
2: Més 13, 14.
1: O menys. Això de les categories i les edats, a més hi ha esports que canvien una miqueta i fan ballar una mica al cap. Molt bé, sí, doncs sí. Aquest... no sé si té títol el festival d'aquest any, el espectacle, a vegades... Com?
2: Perdona, que t'he tallat.
1: Digues, com li
2: no,
1: heu posat?
2: Que abans parlàvem del Bosc Encantat,
1: sí.
2: I en si el títol és El Bosc Encantat en les 4 estacions.
1: El Bosc Encantat en les 4 estacions. Moltes pistes, eh? Moltes pistes.
2: Que, bueno...
1: Alguna, no? Alguna pista, però
2: alguna.
1: Moltes sorpreses esperant aquest cap de setmana, dissabte, a partir de 8:45, ja als voltants del poliesportiu o del pavelló, i a partir de les 9, portes obertes i endavant, a buscar el millor lloc per veure aquest festival. Esperem que sigui tot un èxit, com sempre, i que no hi hagin contratemps. L'any passat, realment, se us va posar complicat, fer aquest festival. Em sembla bo que va fent a l'octubre, no? Em sembla, o...
2: Exacte.
1: Sí.
2: Sí, vam patir la dana, vam netejar tot el pavelló per la tarda per poder fer-lo a la nit, però després va haver l'esbordament del riu.
1: Sí.
2: El diumenge no ens van deixar fer-ho tampoc per la desaparició de dues persones, i ja finalment ho vam fer el cap de setmana de l'11-12 d'octubre.
1: Sí, l'any passat va ser complicat, bé, aquestes coses, no? El temps tampoc el controla ningú i per tant doncs, ens va donar aquest ensurt. Aquest any no té pinta de que
2: no,
1: hagi
2: no,
1: de ploure,
2: no.
1: De fet el problema serà la calor potser, però en tot cas, Banús,
2: Banús,
1: aigua fresqueta i a gaudir d'aquest espectacle del Bosc Encantat en les 4 estacions. Aquesta és la proposta del Club Patinatge Artístic Cubelles per aquest dissabte al vespre, al poliesportiu, al pavelló de Cubelles, amb un nou espectacle i també doncs, amb aquests clubs convidats que doncs, també aportaran el seu granet de sorra. Alexandra, moltes gràcies, com sempre, desitjar-vos molta sort i que vagi tot molt bé.
2: Moltíssimes gràcies, Marc.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Encetem el programa d'avui amb una sardana del 1946 del compositor Josep Saderra, Mercè, que interpretarà la cobla La Principal de la Bisbal i dedicarem amb una mica de retard a les que van celebrar onomàstica fa pocs dies.

Era la cobla la principal de la Bisbal amb Mercè, de Josep Saderra, i a continuació tenim la cobla la principal del Llobregat amb un títol del 2019, del músic i compositor Jordi Vilaró. Un espai pel 90è.

La part central del programa la dedicarem al compositor i mestre flabiolaire Jordi León. Hem fet una segona selecció de sardanes d'un CD monogràfic, el número 2, de l'autor, amb la cobla La Principal del Llobregat. Comencem aquesta selecció amb una composició del 2019 inspirada en les músiques dels balls populars tradicionals, premiada al concurs de sardanes balladores de Prats de Molló, Gresca, Tabola i Vall de Rams.

Era la principal del Llobregat amb una engrescadora sardana de Jordi León, gresca, tabola i ball de rams. I continuem amb aquest compositor, ara amb una obligada de Flabiol estrenada el 2020 al Pla de la Catedral amb la interpretació del propi autor, Niu d'Ocellets. En aquest cas, la intèrpret solista és Josep Llaurador.

Era la principal del Llobregat amb Niu d'ocellets, una peça de flabiol de Jordi León, mestre d'aquest instrument, amb el valor afegit de les variacions d'un altre mestre, Bernat Castillejo. Seguim amb la mateixa cobla i compositor, ara amb una obra del 1971, l'Aplec de l'Ermita d'Arboló, que fa referència a aquesta ermita de Soriguera, al Pallars Sobirà.

Acabem d'escoltar l'aplec de l'ermita d'Arboló, de Jordi León, i ara amb la mateixa cobla i amb el mateix compositor, una obra estrenarà el 2013 a Can Dragó per commemorar el 50è aniversari de l'aplec de les Roquetes de Barcelona. Camí d'Hort.

La principal del Llobregat ens ha interpretat Camí d'Or, una dedicatòria a l'agrupació sardanista L'Ideal d'en Claver de Barcelona. Tot seguit, una sardana estrenada al Pla de la Catedral de Barcelona l'any 2021 i dedicada a un gran intèrpret de tenora, Jaume Vilà i Figueres. Per a tu, Jaumet.

Era la principal del Llobregat amb una dedicatòria a un dels nostres destacats intèrprets de tenora, Jaume Vilà, per a tu, Jaumet. I tancarem aquesta selecció de sardanes de Jordi León amb la principal del Llobregat amb una sardana que Jaume Vilà va encarregar a Jordi León com a regal d'aniversari per la seva esposa Àngels. Es va estrenar el març del 2022 a Can Mercader, a Cornellà del Llobregat, i conté algunes notes de l'estaca de Lluís Llach, Els Angelets de Gràcia.

A continuació tenim un recordatori als compositors de qui enguany es compleixen 100 anys del seu naixement. Avui serà Agapit Torrent, de qui escoltarem una obligada de tenora i tible del 1977, La plaça de Banyoles, que serà càrrec de la Cobla La Principal de la Bisbal.

ha estat la cobla, la principal de la Bisbal, amb una obligada de tenora i tible de Agapit Torrent, el compositor a qui dediquem aquest espai avui, la plaça de Banyoles.

Bé, doncs estem ja a la part final del nostre programa. Avui acabarem amb referència a dos compositors i dues sardanes. Primer serà Antoni Giner, de qui el passat mes de juny es complien 85 anys del seu naixement. És una obra de 1998, El meu nen Martí, i l'escoltarem amb la Cobla Montgrins.

Hem escoltat la cobla Montgrins amb aquesta sardana d'Antoni Giné i Xicòria, que ha complert recentment 85 anys. El meu net Martí.

I per finalitzar el nostre espai, escoltarem una sardana del compositor Lluís Cotxo, destacadíssim intèrpret de tenora, de qui aquest passat mes d'agost es complien 25 anys de la seva mort. Serà un títol del 1978, Sandra, que ens oferirà la cobla La Principal de la Bisbal i acomiadarà el nostre Dansa Viva d'avui. Bon cap de setmana i a reveure!

0: Hola amics, què tal? Si us parla Sintobel amb aquesta bonica sintonia de Mount Country, és per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar aquesta bona estona escoltant música, la música country, la música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5 de la FM. Bueno, avui farem un programa, crec jo, que entretingut i variat, i espero que ho puguem disfrutar-lo. I com que no pot ser d'una altra manera, com sempre dic, comencem. I explicarem algunes coses, poder després, aviam, si en tenim ganes. Vinga, comencem.
1: Papa said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln. Have you heard the story of the hot rod race when the Fords and Lincolns were setting the pace? The story is true, I'm here to say, 'cause I was driving that Model A. It's got a Lincoln motor and it's really souped up. That Model A body makes it look like a pup. It's got 8 cylinders and uses them all. Got overdrive, it just won't stall.

Bé, també us haig de comentar que aquest nom de Mamalones, això ve originàriament dels immigrants sud-americans que hi ha als Estats Units. Ells van començar a dir-los Mamalones i a partir d'aquí doncs, bueno, van adoptar-ho els autèntics americans com el nom de les pick-up, eh? Mamalona, o sigui que si sentiu anomenar algú, mira, m'he comprat una mamalona, no penseu una cosa rara, eh? S'ha comprat una pick-up, d'acord? Vinga, ara a continuació escoltarem el Joey Rory que ens cantarà Share, Share.

Ai, molt bé. Vinga, i ara a continuació escoltarem el John Turner, que ens cantarà Want to Go With Me.

Molt bé, xula aquesta cançoneta. A part d'alegre, bona veu i una música molt, molt interessant. Vinga. I ara a continuació escoltarem a la Laura Brina, que ens cantarà According to the Radio.

Bueno, molt bé, sí senyor. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Carl Perkins, que ens cantarà Standing in the Name of Love.

Bien, molt bé. Vinga, i ara continuant així amb aquest ritme alegre que ens caracteritza, que escoltarem el Cowboy Twitter, que ens cantarà The Road That Board.

Bé, ara us voldria comentar referent a aquesta emissora o a aquest programa country que hi ha por ahí, que ha sorgit, no sé si fa molt de temps o poc temps, però sé que ha sorgit i d'alguna manera pues, he intentat jo buscar la informació, com ja us vaig dir dies enrere, que intentaria buscar la informació per passar-vos-la a vosaltres, per qui volgués escoltar-la. Bé, jo vaig estar buscant informació, he descobert que aquest programa doncs s'emet amb totes les emissores locals del Penedès, vull dir que si la voleu buscar, amb diferents horaris, això sí, si voleu buscar-lo, pues, ho podreu trobar en algun lloc. És un programa que dura mitja hora, més o menys, que de música posen 3-4 cançons com a molt, perquè s'expliquen moltes coses, sobre les cançons concretament que es posen, i jo penso que, bueno, que llavors no és un programa per mi, específicament de música, sinó que més aviat és didàctic, explica coses referents a les músiques que es posen, però, bueno, qui ja dic, qui la vulgui escoltar, jo no donaré més ressenyes perquè aquí no es tracta de fer publicitat, solament és una informació, perquè ja vaig dir que era convenient i estava molt bé doncs, que hi haguessin diferents tendències musicals country en diferents emissores. Això sempre és beneficiós per aquest tipus de música que ens agrada i llavors doncs, s'ha de promocionar perquè pràcticament, ja dic, aquí a Catalunya, sobretot a Espanya, més o menys, més que mai, són músiques que no s'escolten, no són habituals, i llavors, bueno, si es promocionen, perfecte, no? Per tant, jo us dic que si teniu ganes d'escoltar, buscar-lo per tenir més informació, heu de buscar les diferents emissores locals de la comarca d'aquí, diguem, de la zona del Penedès i del Maresme i de la zona del Garraf, potser també, no ho sé. Però bé, també he vist que hi ha emissores de per aquí, doncs que també es poden escoltar, però és amb diferents horaris, eh? No és allò de dir una hora concreta, totes les emissores fan la mateixa programació, sinó és diferent. Llavors, doncs, bueno, podeu escoltar-lo tranquil·lament i disfrutar-lo si convé, no? I res, a partir d'aquí jo ja no donaré més informació sobre aquesta emissora que dona aquest espai musical country, perquè penso que, bueno, que cadascú s'espavili, no? Està bé, està bé. Vinga, doncs jo continuarem amb el nostre espai com és habitual, que cada setmana. Ara precisament venen uns dies que farem vacances, les vacances d'estiu, com ja és tradicional, després de 16 anys, penso que 16 o 17 anys ja gairebé. No, la 17a temporada començarem a partir del setembre, si Déu vol. I vull dir, ara ve lo habitual, no? Fer un mes de descans i perquè pugueu escoltar programes que ja s'han emès en altres moments i aniran repetint, suposo, durant aquestes 4 setmanes del mes d'agost o poder inclús alguna de setembre, doncs llavors doncs, anireu escoltant repeticions. Però en principi aquesta setmana i la propera continuarem fent els programes habituals en directe, com sempre, no? Bé, aquesta informació penso que ha sigut doncs, més que res això, informar-vos de la situació que es dona amb aquest espai d'emissores que emet música country en diferents llocs, d'acord? Vinga, doncs continuarem nosaltres escoltant la nostra música, que ens la cantarà a la continuació el Pharoah Young, i el títol de la mateixa és Memphis.

Ximpum. Bé, ara algú comentarà, home, ens podries dir el nom, el títol d'aquest programa musical country que estan fent por ahí? No, hasta aquí. Vull dir, això, jo promocionar altres programes com no, jo els puc esmentar que podeu buscar-los, segur que el podreu trobar, eh? Però no, no faré això de dir el nom d'aquest programa, doncs, no perquè a mi em pugui perjudicar, perquè no m'interessa tampoc promocionar res dels altres, i que a mi no ens perjudicarà, perquè jo tinc l'experiència que tinc durant tots aquests anys de música country a Ràdio Cubelles, doncs a mi m'és igual. Els que puguin sorgir no els perjudicaran, a mi no em perjudicaran, però tampoc els promocionaré, no els promocionaré amb res. Només he esmentat, doncs, que podeu buscar en qualsevol emissora de les comarques d'aquí del Penedès i poder alguna del Garraf també, i llavors, bueno, ja el trobareu. Si busqueu, segur que el trobeu. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Terry Gibbs, que ens cantarà una cançoneta així tranquil·leta. El títol de la mateixa és Letter from and the Whole Friends.

Olé, no? Que dolça, que dolça. Sí, senyor. Vinga, doncs ara en posarem una altra de tranquil·leta, va. Sí, sí, per què no, per què no? Així, si estem prenent el sol, doncs mira, ens relaxem una mica més, vale? Vinga, aquesta cançó que us posaré a continuació ens la canta el John Breck i el Jet Turner, i el títol de la mateixa és Off Crete to the Heart.

Carai, carai, tu. Escolta, potser ens hem relaxat massa, no? Eh? Pues vinga, va, ara anem a mantenir doncs així una mica més de ritme per anar aixecant l'esperit, perquè ens hem afluixat molt, penso jo. Vinga, ara a continuació escoltarem a la Cathy Matea. Cathy Matea, que ens cantarà Ball and the Chains.

Sí, molt bé, de res, home, de res, de res. Vinga, i ara a continuació escoltarem a la Ratsy Bailey, que ens cantarà Poor Boy.

Bé, doncs mireu, com que sí, ja hem arribat gairebé al final del programa d'avui. Bé, abans he esmentat que feia 17 anys que feia aquest programa, no, no, 19, 19 anys, vull dir, no va ser abans d'ahir, eh? Res, doncs això, el fet de que us he comentat allò d'aquesta emissora que fa aquests programes country, vull dir, ha quedat aquí, eh? A partir d'aquí ja no comentaré res més. Us invito, doncs, que la busqueu, que la trobareu segur, eh? Res més. Amics meus, qui us ha parlat en aquest espai musical country d'avui ha sigut en Cintobel. I res més, em despedeixo de tots vosaltres fins la propera setmana, esperant i desitjant que estigueu bé i que sigueu bons. Adéu-siau!

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora. Benvinguts a la cita habitual de cada dissabte a les 11 del matí, a Can 60, un programa que repeteix els dimecres a les 7 de la tarda i en el qual m'acompanya la part tècnica, el Cintubel. Salutacions cordials de tots dos. En el programa d'avui parlarem bàsicament de dues coses. La primera, el 90è aniversari de l'esclat del cop d'estat feixista que va provocar la Guerra Civil Espanyola. Fet 90 anys ja d'aquell 18 de juliol de 1936. I també continuarem amb la sèrie que fa unes quantes setmanes que l'estem portant en antena, El comerç i els oficis de Cubelles. Bé, comencem doncs amb aquesta efemèride del 90è aniversari de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola i parlaré bàsicament del que va passar els primers dies aquí a Cubelles basant-me en el llibre que vaig fer jo mateix fa uns anys, un llibre que porta per títol El Círcul Cubellenc 1890-1939, mig segle d'història de Cubelles a través de la seva entitat pionera. Agafaré doncs el capítol de la Guerra Civil i aniré llegint doncs les pàgines que tracten aquells primers dies de la Guerra Civil. Doncs bé, començo doncs dient que la revolta dels militars facciosos va tenir lloc el dissabte 18 de juliol, però a Catalunya, en concret a Barcelona, l'aixecament va tenir lloc l'endemà, un calorós diumenge de juliol, el dia 19, en què Cubelles va passar de viure en una tranquil·litat absoluta a escoltar amb neguit les notícies que anava donant la ràdio. Una de les primeres conseqüències que els cubellencs van notar va ser la interrupció de la circulació de trens, i encara que en els següents dies va regnar la calma, Cubelles tampoc se salvà de les actuacions vandàliques que es produïen arreu del país a partir del 19 de juliol. El dia 22 es van presentar al poble un grup de milicians. Anaven en un cotxe i es van aturar davant de l'església. No feien massa bona pinta, segons els testimonis, i les males intencions que duien no van trigar gaire a manifestar-se. Sense rumiar-s'ho gens, van començar a saquejar l'interior del temple, obligant a col·laborar amb ells alguns homes de la vila, sobretot els que tenien carros, per llançar a la riera del Foix tot el que anaven traient i destrossant. També van saquejar la rectoria i al mateix temps van agafar el capellà, mossèn Jaume Rossell Bargulló, li van treure la sotana i el van lligar amenaçant-lo amb una pistola al mig de la plaça de la rectoria, actualment plaça de Santa Maria. Sortosament, el grup d'incontrolats va marxar sense fer cap mal al mossèn, de manera que Josep Adrià Guancer, el popular Zep Paleta, fill de l'antic alcalde i expresident del Círcul Cubellenc, Jaume Adrià, va deslligar el capellà, el va portar primer a casa seva i a la nit a Mas Palau, on el capellà es va amagar inicialment abans de passar a refugiar-se a un lloc més segur. Mossèn Jaume, després de la guerra, declararia que la intervenció de l'alcalde Ramon Estalella resultaria decisiva perquè els milicians no solament no l'assassinessin, sinó que fins i tot el deixessin en llibertat. I sobre els incidents ocorreguts, el capellà va donar la següent versió. El dia 22 de julio de 1936, después de haber celebrado el santo sacrificio de la misa, me sacaron de la iglesia y de la rectoría y me quitaron la sotana y me tuvieron en la plaza de la rectoría, entre la iglesia y la rectoría, por espacio de 5 horas y media sentado en una silla delante del motor de un auto, habiendo de contemplar cómo los sacrílegos destrozaban la iglesia y la rectoría y teniendo a mi lado izquierdo un hombre pistola en mano apuntándome en la cabeza, diciendo después de haber pasado por el pueblo infinidad de veces que el primer tiro que se oyera en la población, la cabeza del cura iría por tierra. Molts cubellencs van salvar de la destrucció imatges i relíquies que van guardar llurs cases i que van retornar un cop acabada la guerra. Però aquella mateixa nit van arribar a la vila un altre grup de milicians que en aquesta ocasió van tenir la mala idea d'incendiar l'església amb gasolina. La versió de Lluís Avinyó Socia, a qui vaig entrevistar doncs, per parlar d'aquest capítol en el seu moment, és que aquell grup havia sortit de Vilanova i es dirigia a Saragossa per participar en el que ben aviat seria el front d'Aragó. A Vilanova, el cubellenc Artur Roca Nogués els va demanar si podia pujar amb ells fins a Cubelles, cosa a la qual els milicians van accedir. En aturar-se a Cubelles van sentir que les campanes tocaven l'hora corresponent i aleshores van entrar al poble. En veure que l'altar major havia resultat il·lès de les destrosses del matí, van decidir incendiar l'església.
van anar a buscar la benzina a la botiga del Pep Federico, la botiga del carrer Major, amenaçant amb una pistola al botiguer, que inicialment, curiosament, els la volia cobrar. Van ruixar l'altar major amb el líquid inflamador i van calar foc. Segons el Lluís Avinyó, mossèn Jaume Rossell encara era al poble quan això va passar i, tot i que algun membre del Comitè de Defensa de Cubelles el va veure, no el va delatar. I això que els milicians insistien a preguntar on parava el capellà. El magnífic altar major, d'estil barroc florit, construït per l'escultor Gaspar Graiella, va quedar completament malmès per les flames, igual com el de la Mare de Déu del Roser. L'incendi, així mateix, va provocar l'esfondrament de la volta de la nau central del temple. Durant la guerra, l'església va servir de magatzem del sindicat agrícola i no cal dir que el culte religiós va quedar totalment interromput, no solament pel que fa a les misses, sinó també en el referent a batejos, casaments i enterraments.

Raimon, diguem, continuo amb la lectura d'aquest apartat sobre la Guerra Civil del llibre del Círcul Covellanc. I ara ve l'apartat que parla dels assassinats de Bardagí i Juncà. La tragèdia va significar la crema de l'Església, vindria a ser encara més gran, com van ser els assassinats de Narcís Bardagí i Remigi Juncà, a més de Josep Mercè Mestres. Aquest, dins el terme municipal de Cunit, juntament amb un germà seu i dos fills d'aquest últim. La llista hagués pogut ser més llarga si a mossèn Rossell no l'haguessin protegit gent de la població, tal com hem comentat, o si l'exdiputat a Corts, Frederic Travé, no hagués estat informat a temps per poder escapolir-se'n. Va ser el propi alcalde, Ramon Estalella Romeu, assabentat del perill que corria Travé, qui el posà sobre avís i li va fer un salt conduït per poder marxar a Barcelona sense problemes. Estalella vivia amb la seva família a Can Travé, on feia d'administrador de la finca. Les morts de Bardagí i Juncà es van escaure el 29 de juliol. El doctor Juncà ja havia estat detingut els pocs dies d'esclatar el cop militar, també pels anomenats incontrolats, tots ells de fora de Cubelles, però el van deixar anar. L'home va agafar por, òbviament, i va prendre la determinació de marxar del poble. Diuen que aquell mateix dia, en què es va reprendre la circulació de trens, va anar a l'estació amb la intenció de fugir definitivament. La seva muller, de fet, ja es trobava a Monistrol de Montserrat i Juncà portava un paper al damunt en què comunicava al Comitè de Defensa de Cubelles la seva partida. Malauradament no va tenir temps d'escapar, però en el moment d'aquesta última detenció el metge no es trobava a l'estació, sinó a casa seva. Després d'obligar-lo a pujar al fatídic cotxe de patrulla, el van fer baixar a mig camí de la carretera de Vilanova, entre el Mas de l'Escarrer i el Racó de Santa Llúcia, on el van matrallar i va quedar greument ferit a les cames. Algú el recolliria instant més tard, encara en vida, per portar-lo a l'Hospital de Vilanova, on no trigaria a morir. A Narcís Bardagí el van anar a buscar aquell mateix vespre, al voltant de les 9, a casa seva, al Molí de la Palma, i el van passejar, entre cometes, fins a la sortida del poble en direcció a Cunit, al costat de la carretera, a la banda dreta de la riera, on el van assassinar a trets. S'ha especulat molt sobre els motius, injustificables en tots els sentits, dels assassinats de Bardagí i de Juncà. El primer va tenir problemes amb algun dels seus masovers. Era un gran propietari i el cap visible de la Lliga a Cubelles. Però el poble, el Siset, tal com se l'anomenava, era una persona que en general no era mal vista ni pels seus adversaris polítics, i sempre ha existit el convenciment que el van matar per qüestions alienes a la seva actuació a Cubelles. Pel que fa a Juncà, en aquest cas també hi ha la creença que els que el varen assassinar venien a passar comptes per anteriors problemes que havia protagonitzat a Monistrol de Montserrat, on havia sigut alcalde. El cas del metge resulta paradoxal, ja que si bé havia mantingut un litigi amb l'Ajuntament d'Esquerres i havia col·laborat amb Bardagí amb la Lliga, pocs dies abans de morir encara va fer un petit favor al Comitè de Defensa Local redactant-hi un comunicat. Xavier Pons, en el seu llibre sobre el doctor Juncà, remarca la dificultat per entendre els motius pels quals va ser mort Juncà. Va dir: "El cert és que un defensor de la República de Catalunya va ser assassinat per raons que no podem arribar a comprendre, com qualsevol altra mort violenta, per molt que es vulgui embolcallar amb suprems ideals. Estem convençuts que Remigi Juncà també hauria tingut problemes si hagués viscut en acabar la Guerra Civil, ja que la seva trajectòria i els seus ideals poc tenen a veure amb l'aixecament d'uns militars feixistes que van trencar l'ordre constitucional de la República i la recuperació institucional i cultural de Catalunya".

Després d'escoltar el cant dels ocells per part de la Sílvia Pérez Cruz, continuem amb aquest capítol de la Guerra Civil a motiu del 90è aniversari del cop d'estat feixista. L'assassinat de quatre membres de la família Mercè, els germans Josep i Pere Mercè Mestres, i dos fills d'aquest, Pere i Josep Mercè Ferrer, de 23 i 19 anys respectivament, va tenir lloc el 18 d'agost de 1936 dins el terme de Cunit, on s'havien amagat. Josep Mercè Mestres, regidor de l'Ajuntament de Cubelles en el període de 1930-1931, era el propietari de Mas d'en Pedro, on el 1935 es produïren els lamentables fets que hem comentat en un altre capítol. Bé, no ho hem comentat aquí a la ràdio, però sí, en el llibre s'havia parlat d'aquest episodi. Bé, el seu germà i els dos nebots van fugir de Vilanova, on residien en el moment d'esclatar la guerra, per reunir-se amb ell en un amagatall, la cova coneguda com l'Avenc, que malauradament va ser descobert. Tornant a l'inici del conflicte, una vegada sufocada la rebel·lió militar a Barcelona, la Generalitat va decretar el dia 21 de juliol la creació a tot Catalunya dels comitès de milícies antifeixistes. De la constitució del Comitè de Defensa Local de Cubelles, amb membres de la Unió de Rabassaires i de la CNT, en feia referència al butlletí del Comitè de Defensa Local de Vilanova i la Geltrú en la seva edició del 23 de juliol de 1936, clar. Els seus integrants eren Salvador Ricard Dalmau, un home nascut a Cunit, conegut com el Puces, que vivia al Molí de la Palma i treballava a la fàbrica Griffi de Vilanova. Joan Ivern Trilles, masover de Mastrader. Francesc Raspall Bolet, masover del Molí de la Palma. I Josep Agustí Bonvei, conegut com el Tit, també treballador de la Griffi. Encara que la publicació no l'esmenta, també en formava part d'aquest comitè Pedro Cuenca. La seva seu va quedar instal·lada en una casa del carrer del Mig que confronta amb l'actual carrer de l'Església, encara que també es reunien sovint a la rectoria i al cafè Armengol. Com va ser habitual a la majoria de pobles, el Comitè de Defensa va confiscar una sèrie d'edificis i finques, tals com Can Trevé, el local de la Societat L'Aliança i el de la seva cooperativa, la rectoria, el castell, Can Fabrés o Can Xicarró, com també es deia, les cases del doctor Juncà, després que aquest fos assassinat, i la

Casa de Joaquim Vila, al carrer que ara té el nom d'Àngel Guimerà, on hi ha la Caixa de Catalunya, els quals van ser ocupats per diversos sindicats. Així, de l'Aliança se'n va fer càrrec la CNT i del Castell i de Can Fabrés, la Unió de Rabassaires. També van cobrar impostos a propietaris de certa importància. Quan els comitès de defensa van quedar dissolts, a l'octubre de 1936, la Generalitat va disposar que les finques confiscades quedessin a custòdia dels ajuntaments. En aquest sentit, el ple municipal va prendre l'acord, el 2 de desembre de 1936, que les finques urbanes de l'exmarquès del Ferrar, excepte el castell, que està incautat per la Unió de Rabassaires, passin a custòdia de l'Ajuntament i que es comuniqui als inquilinos de les mateixes l'obligació que tenen de satisfer l'Ajuntament el lloguer assignat a les mateixes. Això està copiat textualment de l'acord de ple. A la mateixa sessió, el consistori prenia la determinació de requisar les cases deshabitades del municipi per destinar-les a habitatge dels refugiats i d'intervenir al camp d'esports, tot i permetre que continués sent utilitzat pel club esportiu, amb la condició de fer-se càrrec de les despeses. Recordem que aquest club depenia del Centre Català de Cubelles i que l'esmentat camp d'esports, situat a la zona del Molí de Baix, havia estat construït per iniciativa de Narcís Verdagí.

Corrandes d'exili, el famós poema de Joan Oliver Pere IV, musicat per Ovidi Montllor, acompanyat a la guitarra pel seu inseparable Toti Soler. Bé, el tema de la Guerra Civil doncs, és molt llarg i, evidentment, doncs, aquí només hem volgut recordar coses d'aquells primers temps de quan va esclatar aquest episodi tan trist de la nostra història, un episodi del qual ara es compleixen 90 anys. Ja per tancar, doncs, canvio de llibre, agafo el diccionari de la Guerra Civil a Cubelles que vaig publicar l'any 2023 i hi ha l'apartat que diu víctimes mortals i farem doncs, un resum de les persones que van perdre la vida durant aquells 3 anys que va durar el conflicte. Dic que les persones de Cubelles o vinculades amb ella que van morir a causa de la Guerra Civil espanyola es poden classificar de la següent manera. Assassinats a la rereguarda, Narcís Verdagí Torrevedella, Remigi Juncà Calvet i Josep Mercè Mestre. Morts o desapareguts al front, n'hi ha 11. Salvi Alba Giral, Pere Freixes Romagosa, Joan Granell Torrents, Joan Invernón, Luis Mendo López, José Muñoz Cano, Josep Pedro Rovirosa, Cirilo Poc Olivella, Julià Reventós Rius, Florenci Rossell i Fontanals i Artur Serra Nogués. En aquesta llista, en algunes llistes sobre cubellencs morts al front, apareixia el nom de Jesús Riera Clos, però no hem trobat que hagués nascut a Cubelles com s'havia informat, ni que hi tingués cap vincle. Morts pels bombardeigs de l'aviació feixista que va tenir lloc tres dies abans de l'entrada dels nacionals, dels anomenats nacionals aquí a Cubelles, el 21 de gener de 1939. Josep Maria Carbonell Rovirosa i Jaume Estalella Mestres. Morts en centres de reclusió franquistes, Josep Busquets Ferrer i Pere Rovirosa Safons. Morts al servei militar poc després d'acabar la guerra, Florenci Fontanals Rovirosa. Morts a la Catalunya del Nord després de la retirada, Pere Freixes Ventosa. Executats pel règim franquista al Camp de la Bota, Joan Ivern Trilles. Morts als camps de concentració nazis, Josep Agustí Bombuy, Romà Busquets Gelabert i Luis Camacho Ferre. I fins aquí, doncs, aquest capítol de la Guerra Civil, l'emotiu del 90è aniversari que va esclatar. Abans de passar a un altre tema, escoltem ara Lluís Llach amb un tema que té relació doncs, amb això de la guerra. Cançó sense nom.

Aquesta impactant cançó va ser gravada en directe en un dels dos recitals multitudinaris que Lluís Gallach va fer al Palau dels Esports de Barcelona el gener de 1976. Bé, i ara doncs anem pel comerç i els oficis de Cubelles. Agafo l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell i continuo amb aquest interessant, aquest magnífic treball que van fer el Xavier Martínez i l'Antoni Pineda. La setmana passada vam acabar amb els mestres i ara comencem amb el metge. Diuen que la professió de metge és i era una de les més nostrades dins l'imaginari col·lectiu cubellenc. El fet que tots i cadascun dels veïns de Cubelles passessin amb més o menys freqüència per les seves mans feien d'aquest personatge un dels més populars del poble. El de Cubelles exercia també com a farmacèutic, car guardaven la seva consulta una farmaciola per poder dispensar a tots els malalts de la vila. Els metges, coneguts també com a doctors, portaven antigament un bastó capçat d'or, una xicra, una classe de barret, una peça llarga de roba, ulleres i bastó. Dos germans, nascuts a Aràbia i coneguts com els sants metges, són els patrons de tots aquells que es dediquen a la medicina. Són Sant Cosme i Sant Damià. I el 26 de setembre era costum de no visitar cap malalt, car hi havia la creença que els sants vetllaven per ells i els protegien. Les dites que sobre els metges han romàs en el refrany català, en el refranyer català, són: mal va el malalt que fa hereu al metge. Un metge cura, dos espatllen i tres maten. O bé, no hi ha millor curar que metge no consultar. Els metges que exerciren llur professió a Cubelles en els anys estudiat són els que venen a continuació, però això ho deixarem després d'escoltar una cançó del Paul McCartney que acaba de treure, per alegria de tots els Beatlemaníacs, un altre disc. Als seus 83 anys o 84, no sé si els ha fet, ha tret un nou àlbum amb el títol de The Boys of Dungeon Line. I d'aquest àlbum ha extret una cançó que és el que escoltarem ara a continuació, Days We Left Behind.

I vinga, anem a veure quin eren aquests metges que van exercir a Cubelles entre 1890 i 1940. Enric Roig i Rovira, el primer metge que apareix en els registres municipals, emet informes mèdics des de 1891 fins a 1893. Manuel Ibáñez, el metge que substituïa el senyor Roig va ser el doctor Ibáñez, segons apareix en els registres municipals de 1893. Benjamí Romo, aquest va exercir entre 1903 i 1912. Va ser nomenat metge per l'Ajuntament el 1903, mentre que el 26 d'abril de 1907 va ser sol·licitat per l'Ajuntament com a metge titular farmacèutic per revaluar els Mossos Cubellencs de la lleva militar. Va ser un membre actiu del Cor l'Espiga, on escrivia alguns couplets. Aurelio González va ser nomenat metge titular de Cubelles el 16 de juliol de 1912 i arribà fins al 1913, amb grans problemes amb l'Ajuntament, que no volia pagar-li el sou. Lluís Sanz i Agramonte. L'any 1913 es casà amb Mercè Pedro i Ramírez, declarant l'ofici de metge. El 1914 va ser ell qui va fer la revisió mèdica dels Mossos de la lleva d'aquell any. Jaume Hernández i Ferrer, que va exercir entre 1914 i 1923. Era menorquí, nascut a Maó. Es casaria a la nostra vila, tot declarant l'ofici de metge el 1918, i tres anys més tard, el 1921, tindria el seu fill Santiago Hernández i Pascual a Cubelles. Remigi Juncà i Calvet va exercir des de 1926 fins a 1936, en què va ser assassinat. Nascut a Barcelona l'any 1883, el doctor Juncà arriba a Cubelles el 1926, on ocupa la plaça de metge fins al seu cruel assassinat per incontrolats el juliol de 1936. Durant l'any 1935 va ser temporalment cessat per un expedient de l'Ajuntament que l'acusava de no haver volgut atendre un ferit. La justícia li donà la raó al senyor Juncà i fou readmès en el seu càrrec. També va exercir de jutge de pau en els períodes 1930-31 i 1935-36. Josep Vinyeta i Font, 1935, 1936 i 1937. Va substituir el doctor Juncà quan aquest darrer va ser cessat el 1935. Després, un cop començada la guerra, tornà a esdevenir metge de Cubelles fins que, pel que sembla, va ser enviat al front de guerra. Ribot, Miret i Echevarria. Durant la guerra del 36, els tres metges que exerciren a Cubelles, Ribot, el doctor Ribot, el doctor Miret i el doctor Echevarria, venien de Vilnova i la seva estada a la nostra vila va ser temporal. Joaquín Arespacochaga Caunedo, que va ser metge des del 6 de novembre de 1939 fins al 30 d'agost de 1941, quan arribaria el doctor Rossend Domingo i Pont. Cal destacar que en Ramon Dax i Andreu, malgrat ser metge conit, també va atendre els ferroviaris cubellencs abans de la guerra.

Ara hem tingut el goig d'escoltar Queen amb el tema The Show Must Go On. I ara canviem d'ofici, deixem els metges i anem al secretari municipal. Segons la llei municipal de 1877, vigent entre aquell any i 1923, tot ajuntament tindrà un secretari pagat del seu fons. Les funcions del secretari municipal eren assistir a totes les sessions municipals, tot aixecant actes, preparar expedients, entendre minutes, certificar els actes oficials de l'alcalde i del consistori. He dit entendre minutes, no, és estendre minutes. Custodiar l'arxiu municipal i portar registres d'entrades i sortides de cabals. A Cubelles, a més, feien de secretaris del jutjat de pau. Per ser funcionari calia ser major d'edat, tenir finalitzats els estudis de primària i estar en ple gaudi dels drets civils i polítics. En els pobles petits acostumaven a ser secretaris gent de prestigi dins el municipi, com ara advocats, farmacèutics, artesans, negociants o hisendats. A partir de l'any 1923, amb la dictadura del general Primo de Rivera, s'inicia una reforma legal que portaria a la conversió dels secretaris en funcionaris de l'Estat. Com veurem, a Cubelles van seguir aquests directrius fil per randa quan repassem doncs, el llistat de secretaris que va tenir Cubelles entre 1890 i 1940. Però això serà després d'escoltar ara el Chuck Berry amb la cançó Reeling and Rockin'.

I vinga, anem a repassar aquests secretaris que va tenir Cubelles. Josep Escardó i Balaguer vivia al carrer Major de Cubelles i figura com a secretari en el llibre de matrícules. Per tant, pagava contribució ja el 1890 i resta oficialment fins al 1893. Joan Pedro i Calvet, advocat cubellenc, exercia la seva activitat de secretari l'any 1900, segons el llibre de matrícules. Emperò, el 1894, ja hi figurava en el llibre de batejos de la parròquia com a secretari. Això és perquè, segons el registre civil del jutjant municipal, inicia la seva activitat l'any 1891, potser en interinitat, amb en Josep Escardó, i la va desenvolupar fins al 1904. Va morir molt jove a Barcelona, diuen que atropellat per un tramvia. Durant el seu exercici professional, l'any 1895, en Joan Sanahuja i Gomis va estar en règim d'interinatge. El senyor Sanahuja es declarava pagès en el llibre de matrimonis de 1907. Càndid Basili Bosch, durant uns mesos de 1904 i 1905, va estar com a habilitat en el càrrec de secretari de l'Ajuntament. Josep Pedro i Sirvent. El pare d'en Josep Pedro i Calvet va haver d'ocupar-se'n de la secretaria per la mort del seu fill l'any 1905. La seva avançada edat li va permetre tan sols de restar-hi fins al 1909. Llorenç Armengol i Creus. Com abans hem esmentat, sovint eren artesans i negociants els que feien de secretaris municipals. És el cas del fuster Llorenç Armengol i Creus, que va desenvolupar aquesta tasca entre 1909 i 1913. I per últim, Joan Pedro i Ramírez. Nat a Barcelona, era fill i net de secretaris i va ocupar la plaça des de l'any 1910 fins al 1913 com a interí i des de 1913 fins a 1944 com a titular. Era germà de la fornera Matilde Pedro i Ramírez. En Joan Pedro va declarar algun cop l'ofici d'escrivà, com l'any 1910, quan així apareixia en els llibres eclesiàstics.

Han estat els Beatles amb el tema Slow Down. Ja per tancar aquest programa d'avui, escoltarem un dels clàssics del soul, Sam & Dave, amb la cançó Hold On, I'm Coming.

0: Bé, doncs això ha estat tot per avui. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Senyors i senyors, bon dia, com esteu? Aquest, si no m'equivoco, és el programa 260, oficialment. Extraoficialment, vés a saber. Us agradaria escoltar, diuen, els reis del punk són aquells que es deien Ramones. Comencem amb una que es diu Judy Hispan, les campanes a part. Judy Hispan, amb ses majestats, els reis del punk, val més ben dit, Ramones. Doncs, aquí els teniu.

0: en punta els xicots, eh?
1: Home, el punk és així.
0: Si ells ho agafen en punta, jo també. I en una de famosa seva que hi diu Comando. Au!

ells ho han volgut així, doncs jo també. I ells posen amb aquest plan de vida, doncs vinga, que són els reis del punk, doncs

0: Vinga, la lluita de los Ramones, i jo, i un servidor, això encara que no ho sembli, és el programa 50 del 60 a Ràdio Cubelles. I aquests són els reis del punk. Vinga, Ramones.
1: What? What?

Em falta la intel·ligència artificial, però déu-n'hi-do les salmones, eh? No m'han deixat ni apuntar. Bueno, doncs ara continuo

Doncs, Critting Hope. I llavors la que m'havia apuntat, perquè la vida és així, es diu Baby, I Love You. Vinga.

Ai, sí, de veritat que quadriculats sí que ho són, perquè si ve que és... No, no, els xicots això pot també, eh? I els temps quasi tots són iguals, doncs. Pues ara diu, aquesta que diu, I wanna be Sid Day, la 12.

sobre bateria. Bueno, doncs, va ser una altra vegada. Aviam. Bé, ara us farem una vegueria, perquè mira, aviam si aquesta és diferent que ja us l'he posat abans, però per despistar una mica, sabeu? Doncs posarem aquesta que diu comando, perquè ara com que ja us tinc una mica... doncs comando, aviam, veus? Mira.

I sí, ara... I ara ja fan el que volen, eh? Vull dir, ja m'han enganxat una cosa. Ai, pensava que seria més llarga i no, més curta. Au, mira, els xicots van per aquesta banda. Doncs, i a mi em falta per acabar 2 minuts. Doncs, 2 minuts, Judy is punk. Doncs, per això eren els Ramones autèntics amb una pantalla. Puf, que el pop em plegava ja, i em plega, i no pleguis, home, que això no passa sempre. Doncs, fins ara, amb els Ramones. Adéu!

Ai, sí. Amics meus, aquest ha sigut l'especial, però molt especial, de Los Ramones. Fins una altra. Adéu-siau.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo, i avui... DJ Romo, Weekend Night.
5: Benvinguts a la màquina del temps.
6: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
2: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar a TL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
0: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària. La Festa Major Petita de Cubelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'agrupació de balls populars que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la 40a trobada de gegants de Cubelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà. I d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26 a partir de les 5 de la tarda. Després la sortida de la cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la 40a trobada de gegants, la regidora Renata Bedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
3: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Cubelles el dia 26 de juliol.
0: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk, una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la festa major gran cap a la petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
3: La comissió de festes havia sol·licitat fer un recuperar la nit de jazz. El que passa és que això ja en parlarem, però la festa major, com cada any, ve farcida d'actes. Des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la festa major més enllà del 16, i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la festa major gran i posar-la a la festa major petita el divendres.
0: En el concert del dissabte a la nit, posterior al correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles als possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant el de la Festa Major Petita com quan tinguem el programa de la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: El comerç local també pot fer-se un lloc al món digital. Aquesta és una de les principals conclusions que deixa l'entrevista audiovisual de Ràdio Cubelles amb Toni Peregrina, propietari de l'Anigo i conegut a les xarxes socials com Toni el Quiosquero. L'establiment va obrir a Cubelles l'any 1984, després de que la seva família vingués de Viladecans amb experiència en el sector de la papereria, la llibreria i la premsa. Quatre dècades després, continua mantenint l'essència del comerç de proximitat, però ha sabut adaptar-se als nous hàbits de consum, com per exemple que pràcticament ja no es venen diaris. Així ho explicava el propi Toni Peregrina en aquesta entrevista.
3: Sí, sí, home, des del 84 fins fa uns 15 anys, això era molta feina, i es venia molt. És més, mira, fixa't que fa ja potser 20 anys érem venent diaris aquí a Cubelles, no només jo, n'hi havia 4, i tots treballaven d'això. I avui dia només estic jo, i cada vegada es ven menys. O sigui, és una cosa que ha anat a la baixa.
2: La disminució de la venda de premsa en paper ha obligat al negoci a reinventar-se, potenciar la papereria, la llibreria, els llibres de text, però també obrint una nova línia de negoci a través d'internet. El primer pas va ser la creació d'una botiga online. Poc després, Toni Peregrina va entendre que per arribar als nous clients calia estar present on aquests passen bona part del temps, les xarxes socials. Va ser així com va néixer Toni el Quiosquero, un personatge que amb un to proper i desenfadat presenta novetats, obre sobres de cromos i mostra els productes que arriben a la botiga. El nom li va posar el creador de contingut cubellenc Juanito, el Nito Flamen, que visita habitualment l'establiment per gravar els seus vídeos. L'aposta ha donat resultat. Avui les publicacions acumulen milers de visualitzacions i molts clients esperen els seus vídeos per conèixer les noves col·leccions abans de comprar-les. L'impacte de les xarxes socials ha anat molt més enllà del municipi. Gràcies a la botiga online, l'Anigo envia comandes de qualsevol punt d'Espanya i també ha fet arribar col·leccions a diversos països europeus. Fins i tot hi ha famílies que aprofiten les vacances a Catalunya per passar per Cubelles i visitar la botiga i fer-se una fotografia amb Toni el Quiosquero, després d'haver-lo descobert a través de les xarxes socials. Segons explica Peregrina, aquesta visibilitat es tradueix directament en vendes. Les seves publicacions serveixen perquè els col·leccionistes coneguin quan arriba una nova edició, un àlbum o un producte especial.
3: De venir a comprar els cromos, i jo llavors també vaig aprofitar per començar a fer els meus vídeos per ensenyar els productes. I va ser tot una roda, i llavors crec que tinc bastant visualització, i bueno, i es va venent.
2: Una part important d'aquest creixement s'explica pel boom de les col·leccions de cromos, especialment les relacionades amb el futbol. Peregrina assegura que la col·lecció oficial del Mundial ha generat una demanda sense precedents, un fenomen que atribueix en gran part a la influència de les xarxes socials, que han despertat l'interès d'una nova generació de col·leccionistes i han recuperat tradicions com els intercanvis de cromos entre els infants. Malgrat l'èxit digital, Toni Peregrina té clar, però, que la prioritat continua sent la botiga física. Reconeix que compaginar l'atenció als clients, la preparació de comandes, la gravació i l'edició dels vídeos suposa moltes hores de feina, però assegura que no vol perdre el tracte personal que sempre ha caracteritzat la papereria Anigó. A més dels cromos, el negoci continua oferint serveis consolidats com la gestió dels llibres de text per als nous cursos escolars i manté una aposta decidida per autors locals, reservant un espai específic a la llibreria d'escriptors de Cubelles i col·laborant en les presentacions que s'organitzen al municipi. L'experiència de Toni el Quiosquero demostra que la transformació digital no està renyida amb el comerç de proximitat. Al contrari, les xarxes socials s'han convertit en una nova finestra per donar a conèixer un negoci de tota la vida, atreure nous clients i continuar escrivint la història d'un establiment que, més de 40 anys després d'obrir les seves portes, continua evolucionant sense perdre la seva identitat. L'entrevista completa amb Toni Peregrina o Toni el Quiosquero es pot veure al canal de YouTube de Ràdio Cubelles i escoltar en format podcast a radiocubelles.cat.
0: L'Ajuntament ha anunciat que muntarà una pantalla per veure la final del Mundial en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. Aquest diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel és on es podrà veure el partit entre les seleccions masculines de la Federació Espanyola de Futbol i la selecció argentina. El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, després de la victòria de la selecció masculina de la Federació Espanyola de Futbol contra la francesa aquest dimarts a la nit a les semifinals del Mundial, ha decidit organitzar una pantalla gegant per veure el partit de la final. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimecres, cap a les 7 de la tarda, mitjançant les xarxes socials, i ha concretat que l'enfrontament entre la selecció espanyola i l'Argentina es podrà veure gratuïtament a Cubelles diumenge al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel. L'obertura de portes serà a les 8 del vespre i hi haurà també un servei de bar en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. El govern local aposta per Los 40 Summer Life per dinamitzar la zona de les Salines, atraure visitants dels municipis propers i al mateix temps ampliar l'oferta cultural de Cubelles. Recordem que el 28 de juliol actuaran a Cubelles Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o el grup català Siderland, entre d'altres artistes. L'Ajuntament, doncs, torna a col·laborar aquest 2026 en la gira Summer Life que organitzen Los 40 i que tindrà dues parades a Catalunya. Una serà la d'aquí a Cubelles i una altra a Salou. Segons els representants del govern local, Núria Planes, regidora de Dinamització, i Pau Rodríguez, regidor de Joventut, l'experiència de l'any passat els va semblar positiva i per això han decidit repetir-la. Ho consideren una aposta per atraure visitants dels municipis veïns i per dinamitzar econòmicament la zona del Passeig de la Marina, més o menys pròxima al concert, i que aquest any està especialment afectada per les obres d'Endesa. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
4: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
0: El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, a més, creu que és un concert que amplia l'oferta musical dirigida a un públic de totes les edats, però sobretot als joves.
5: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no? I de manera gratuïta, que jo crec que també, no, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves, doncs, puguem gaudir d'un espectacle, no, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: Los 40, l'emissora musical del Grupo Prisa, ha confirmat que pujaran a l'escenari de Cubelles el dia 28 de juliol els artistes Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderland, Marcos, Lau Givert i Seaxe. L'acte també comptarà amb el DJ set de David Álvarez. Noemí Gómez, la responsable d'esdeveniments dels 40 al Penedès Garraf, ha confirmat que la gira ve acompanyada d'un equip tècnic de llum i de so que ha de permetre gaudir perfectament d'aquest espectacle.
6: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que, pues, té uns 40 kW, pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran, pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: La cita amb Los 40 serà el dimarts 28 de juliol a partir de les 10 de la nit al Parc del Prat. L'any passat, aquest concert a Cubelles va arribar a reunir 3.500 persones, segons els organitzadors. Narcís Pineda serà candidat a l'alcaldia de Cubelles per quarta vegada consecutiva. Cubelles en Comú l'ha escollit aquest cap de setmana passat com a cap de llista per les eleccions municipals del 2027. La decisió l'ha pres una assemblea celebrada aquest diumenge al Casal d'Avis Municipal amb les persones inscrites als comuns a Cubelles. El mateix Narcís Pineda ha anunciat la decisió com a cap de llista el 2027 amb unes declaracions que han penjat a les xarxes socials del partit.
7: Hem celebrat l'assemblea per decidir el nou candidat a les eleccions municipals del 2027. Hem fet un procés des de Cubelles en Comú de primàries i jo, Narcís Pineda, he tornat a presentar candidatura per ser el candidat a les properes eleccions municipals. Els meus companys han refrendat amb la seva votació que jo torni a ser candidat al 2027, el qual ho vull comunicar a la ciutadania de Cubelles perquè ara començarem ja en rondes i començarem a buscar informació per poder fer el nostre programa electoral de cara a la millora del nostre poble, de Cubelles, que és un programa que ha de ser d'ara i de futur per la nostra població.
0: A la reunió d'aquest cap de setmana hi ha participat Claudio Carmona Vargas, membre de la Direcció Executiva Nacional i responsable de l'àrea de municipalisme de Catalunya en Comú, qui també s'ha expressat així en un vídeo a les xarxes socials del partit.
8: Des de Catalunya en Comú celebrem l'elecció del Narcís Pineda com a pròxim candidat a les eleccions municipals aquí a Cubelles. Hem seguit de prop el procés d'elecció del candidat, aprovat per l'Assemblea avui dissabte, i hem de celebrar aquesta elecció perquè el Narcís és molt bona opció per donar confiança i seguretat als electors d'esquerres progressistes preocupats per la millora de Cubelles i per, sobretot, protegir la convivència i la cohesió social en aquest municipi. Per tant, molta força als companys i companyes de Cubelles, molt encerts i felicitats per l'elecció d'aquest excel·lent candidat.
0: La trajectòria política amb representació a l'Ajuntament de Narcís Pineda i Oliva va començar la legislatura 2007-2011, quan va entrar com a regidor del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, que aleshores formava part de l'oposició. L'any 2011, la candidatura del seu partit, encapçalada per Mònica Miquel, va guanyar les eleccions i va formar govern amb diferents pactes fins al 2015. En les eleccions del 2015, Pineda va passar a ser el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds i va obtenir representació. Després del procés de transformació de tot aquest espai polític i ja sota la denominació de Cubelles en Comú, Narcís Pineda va repetir com a alcaldable en les eleccions del 2019 i també les del 2023, obtenint representació també en totes dues ocasions. Així doncs, després de la decisió d'aquest cap de setmana, serà la quarta vegada consecutiva que en Narcís Pineda Pineda es presenta com a candidat a l'alcaldia de Cubelles.
2: La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada de la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més, en aquest cas han marcat doncs per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar dos desplaçaments curts de temporada i, a més, doncs rivals i derbis de proximitat. També hi haurà equips del Camp de Tarragona, com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau, i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. Algun provisional d'aquesta segona catalana doncs queda format per aquests equips i hi hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu Imanol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres. El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recintre s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per el cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
9: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
2: També.
9: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
2: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
9: bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
2: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la Dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival del Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:15 del vespre al pavelló poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
10: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Doncs ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres des d'on? Des de Ràdio Cubelles a la maleta de la Guspireta. Escoltem-la, Billie Holiday. And handle even the heart and soul of you.

Doncs com ens diu la Billie Holiday, All of You, de... Comencem la maleta a la guspireta, què tal? Com ha anat la setmana? Tot bé? Doncs sí, ja tornem a estar aquí, que us parla la Txell Marcilles i res, ja engeguem un nou programa, però avui comencem, com heu pogut deduir, comencem amb una mica de swing. Avui el programa anirà de swing, sí senyor, perquè ja sabeu, pels que encara no ho sabeu, que una setmana us porto una mica de rock and roll per portar una mica de marxa, i l'altre us porto una mica més d'anar de tranquis, que això no vol dir que ens adormim, a veure, no fotem. Però sí que és veritat que és un altre rotllo, el swing és dels anys 40 i finals dels 40, 30 i pico, i el rock and roll ja és més 50, 60, finals dels 50, amb l'Elvis, amb el senyor Elvis, ja sabeu que li tinc devoció amb aquest senyor. Doncs res, hem començat amb una de les més grans, la Billie Holiday, que també va tenir una carrera difícil. Hi ha una pel·lícula, si us interessa, em sembla que és a Estados Unidos contra Billie Holiday o alguna cosa així. Ara us ho confirmo, miraré en Google, perquè com que la memòria de vegades em falla, us la recomano 200%, està molt bé. Veieu una mica es fent pinzellades de la seva vida, diguéssim, conflictiva, problemàtica, i res, empatitzes una mica també que de vegades no tot són flors i violes i romaní. Doncs bueno, avui tenim el programa doncs, grans del swing, com per exemple la Marlene Dietrich, l'Ella Fitzgerald, l'Andrew Sisters, Nina Simone, però bueno, estic adelantant i no cal, més que res per fer una mica de tastet. I seguim doncs amb la, com us veu, us deia, la següent cançó seria de la Marlene Dietrich, que m'encanta, aquesta és una senyora, malgrat l'època i el marc històric que va viure, va ser una senyora que els tenia ben quadrats, perquè ella feia el que volia i dins del que cap. I si no li agrada alguna cosa, doncs no ho feia, li era igual si quedava malament o no, en qui fos. Ja us vaig explicar, bueno, però el tornaré a explicar perquè sóc una abuela cebolleta, de vegades, una anècdota, que ella va marxar als Estats Units perquè se'n va cansar d'Alemanya i va anar allà a actuar i bla, bla, bla, i el senyor Adolf li va dir que, el senyor Adolf Hitler, li va dir que vingués a cantar per ella i ella li va dir tururup violes. En resum, una mica així resumit, doncs això, per mi és una gran, gran dona, feia el que volia, com ara moltes dones que fan, que tenen carreres, ja no diguéssim de cantant, sinó doncs altres professions, que fas el que vols i que coi, que endavant les atxes. Doncs res, us deixo amb la Marlene Dietrich, que seria que la canta, Lili Marlene.

Doncs haguem d'escoltar Lili Marlène, de la Marlène Dietrich. I res, després us aniré informant d'aquest mes que entrem ara, el mes d'octubre, que és mes de castanyades. Pels qui no volen castanyar de Halloween, o les dues, això ja és decisió de cadascú, però entrem al mes d'octubre i al mes d'octubre ja canviem l'hora, totes aquestes coses que es fan al mes d'octubre, eh? I dir-vos que tenim punxades a la vista i després us ho dic. Ara seguim amb una altra cançó que a mi m'encanta, que és de la Jenny Siegel, que surt a la pel·lícula Swing Kids. És una pel·lícula del swing icònica, la veritat que no té pèrdua dins de l'època de la Segona Guerra Mundial, no? Que passen coses, però està molt bé perquè reflecteix el moviment, quan va sortir el moviment del swing als anys 30-40. Però dins del swing, que diguéssim que és la música, també tenim els balls que ballem, doncs, que és el lindy hop, el shack, el balboa, tot aquest món tan guai, no? Doncs aquesta cançó surt a la pel·lícula i a mi m'encanta perquè de veritat que val molt la pena. La pel·lícula us la recomano, costa molt a trobar, no sé, per alguna plataforma, si no hauré de fer una mica de piratilla. Doncs res, us deixo amb Emir Peace Duchesne de la Jenny Siegel.

Doncs no era la Janis Siegel, no. Mira, se m'ha colat, cosa que si no faig alguna cagadeta al programa no estic contenta. Eren les Andrew Sisters, que també són molt grans. No surten a la pel·lícula, però també, bueno, avui tenim una altra de les Andrew Sisters al final del programa, però bueno. Aquesta és un diguéssim, una cançó que... Ai, no em surt el nom, home, ja em sortirà. Que és una cançó que la canta tothom, o sigui, es fan versions, i llavors la Janis Siegel va fer la versió pel programa i per la pel·lícula, diguéssim. En fi, no m'enrotllo més, que sempre acabo enrotllant-me. Ara tenim una altra gran, que també tenia una orquestra, que també surt en una altra pel·lícula, aquesta cançó, It's Been a Long, Long Time. Surt a la pel·lícula pels que potser us sonarà i sou fans de la Marvel, surt a la pel·lícula El Capità Amèrica. També. Si us agrada els còmics, val molt la pena. I si no, doncs, bueno, és una pel·lícula que gaudeixes dels anys 40 i de la fantasia, no? d'un superheroi. Però aquí, com que anem a parlar de cançons, us deixo amb ell, el Harry James, i It's Been a Long, Long Time.

Doncs acabem d'escoltar a Harry James amb It's Been a Long, Long Time. Us ha sonat o no? Sí, bueno, depèn, si heu vist la pel·lícula, sí, clar. Si no, sonar-la d'haver-la escoltat en alguna ràdio o això, tot i que no és habitual. Però bueno, per això estem aquí, no? A la maleta, aquí a la Ràdio Cubelles, amb els cubellencs i cubellenques que ens escolten de bon grat i escolten la molt bona música, que per cert l'altre dia m'està punxant els cups i va estar superguai, la gent supercontenta.

que per mi és top. O sigui, la ciutat és top i ell era top i continua sent-ho, que és el Frank Sinatra. I no tinc més paraules que dir que escoltar aquesta cançó, que de vegades és millor escoltar música que anar-me enrotllant, com si diguéssim, no? Doncs res, que m'ofego i tot jo mateixa. Us deixo amb el New York, New York del Frank Sinatra.

Doncs Frank Sinatra, New York, New York, acabem de viatjar cap a Nova York i tornem cap aquí perquè, com bé us deia de l'agenda, el dia 19 d'octubre, de 9 a 3, estarem punxant a la festa del tercer aniversari de Carburador Springs. És una entitat, una associació de cotxes americans i res, començaran a les 9, a 9:45 estaré punxant fins quasi les 11, 11:45, a l'hora de l'Àngelus, quasi. Després hi haurà l'entrega de premis i a 12:45, just a l'hora de l'Àngelus, hi haurà un grup en directe que es diu Handicaps, doncs això, que serà un grup de rockabilly, i jo estaré allà, la maleta, la guspireta estarà allà punxant i cap allà a les 3, fi de l'espectacle. No us ho podeu perdre. El dia 19 a Llorenç del Penedès, de 9 a 3, estarem allà punxant i música en directe, de música de rock and roll. Doncs res, seguim, ja quasi estem al final del programa i com us bé deia, us les he portat al principi, aquestes senyores, les tres germanes, les Andrew Sisters, i us deixo amb ella així a veure si puc posar l'última cançó. Vinga,

Doncs a les Andrew Sisters amb In the Mood, i aquí us deixo, al final del programa hi ha arribat. Tot un plaer, com sempre, que estigueu aquí a la maleta de la Guspireta. Espero que passeu una bona setmana. I us deixo amb una de les grans, també, que l'he deixat la traca final pel final, mai més ben dit, amb la Nina Simone, amb la cançó My Baby Just Cares For You. For me, perdó. Doncs res, ens escoltem la setmana que ve. Salut i swing. Fins aviat.

0: I fins aquí el programa d'avui. Recordeu que ha sigut un plaer tenir-vos a les ones una setmana més i que recordeu, com sempre que us dic, del 17 al 20 d'octubre, del 17 al 20 d'agost, al Cubelles Noir, on us esperem amb moltes xerrades i de tot. Us ha parlat Xavier Borrell, això és Cubelles Noir Ràdio, a Ràdio Cubelles, i fins la setmana que ve. Adeu!
1: Cubelles Noir Ràdio, i serem a les ones perquè estiguis a la guai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que faci falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
4: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que comencem una nova edició d'aquesta bogeria de màquina del temps. Ho fem amb cròniques, programa especial Cròniques Musical. I ho fem així de bé amb el Bryan Adams. Això és la màquina del temps. Have you ever really loved a woman? Genial, el Bryan Adams, sense punts de l'FM Ràdio Cubelles. Avui, Cròniques Musicals.

I d'un tema ens anirem a un altre, grup també que ens agrada especialment aquí a Ràdio Cubelles del 107.5 de l'FM. I després del Bryan Adams ens anem cap als Texas A1, You Want.

Cròniques musicals avui. Programa especialíssim, i és que cada setmana ho és. Que gran, el Barry White. Això és la màquina del temps.

avui disfrutant d'aquest programa especialíssim. És personalment un dels temes que més m'agraden, Like Our Family. Però no es queden enrere els Billys amb aquell genial tema que segur que serà la teva o la teva banda sonora original de la teva vida, Too Much Heaven.

I aquestes cròniques musicals estan plenes d'èxits. More Than Words, extrema.

fer una crònica musical, saltem una altra. Carita, The Bed Goes On, un altre dels grans temes que avui, amb aquest programa especialíssim, han d'estar sense cap mena de dubte.

I ens anirem amb The Mamas and the Papas, aquell California Dreaming. Recorda que això és la màquina del temps. Música per somiar, música per recordar.

Grans temes aquí, sense cap mena de dubtes. Em presento, sóc el Franz Reis i abans Enigma 03. Perquè també la música doncs és misteri. Marvin Gaye, What's Going On?

I és que aquí a la teva ràdio cap tema és inusual. Perquè ens agrada la diferència, però ens agrades tu. Un programa totalment diferent, la música que no trobaràs a cap altre lloc.

I és que aquest tema el podria escoltar una i altra vegada. Again, again. Genial, el Tom Jones, aquest tema que ens porta moltíssims records. Inclús de sèries televisives. Again and again, Noah.

cançó en darrera cançó, música, to, suau, ràpid, intel·ligent, tots els estils aquí a Ràdio Cubelles. Aquest programa només per tu, per somiar, per recordar la màquina del temps. I ens anirem amb el Cat Stevens, Set Lisa.

Genials, els Wet, Wet, Wet. Però que millor per recordar que la Donna Summer amb aquell gran tema, genial tema de She Works Hard.

i d'una veu que ens agrada com la dona Summer. Ens anem a una altra que també ens agrada moltíssim, la Shania Twain.

de Cardigan, si us recordeu d'aquella imatge més sinistra dels The Cure, per suposat, com oblidar aquest gran grup. The Cure, Close to Me.

0: és que anem arribant al final d'aquest programa. La setmana que ve, molt més. Però ens acomiadarem d'una bona manera i ens acomiadarem amb els James Brown, amb aquest programa especialíssim, Cròniques Musicals. Ens acomiadem, com dic, James Brown i el seu Sex Machine.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

I és que no hi ha temps per més. Això ha sigut la teva màquina del temps i les cròniques musicals.

Bona Ona. Un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona. Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles.

Bona nit, família! Ja tornem a ser aquí, un cap de setmana més amb tots vosaltres, per portar-vos tota l'energia. Puja el volum i connecta amb nosaltres. Un cap de setmana més, Jordi Vera, des de la ràdio que et fa sentir. En directe, per tu, des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Sabe! Aquesta nit, sessió especial. Non-stop, en vinil, en directe, només per tu. I recordem l'insta del programa bonaona.radio. A tope, nois! Sabe! I un plaer estar de nou amb tots vosaltres. I això dedicat a la gent amb ganes de viure. Energia positiva. I aquesta nit només per tu. Sorry, M.A.

0: l'espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles.
1: Oye, mami.
0: Puja el volum.
1: Estoy hablando a ti.
0: Benvinguts a la bona música.
1: Pero
0: bella. DJ Junior Vera.
1: Te estoy mirando. Desde que entré.

0: se'ns connecta. Energia positiva i ritme viu.
1: Això és bona hora!

i un plaer haver estat una nit més amb vosaltres. Jordi Vera, des de la ràdio que et fa sentir, tu veies, és meu, sí! Gràcies per estar una nit més amb mi, connectant amb tu. Fins al proper cap de setmana!

espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum.